0: el Malögia.
1: Quai en stadas las novitats.
2: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Le sonne de Mount sind undes Ramonches. In der Findiamna, Kituna e Ascheia.

Neblas, in a chinsamara direcziun firmament. Actualmen vesessins, per exempel, bein la Venus, ni el Saturn, mo, se vus les ja os forse da ins guarden pau pi exagni negal firmament, forse emprendrens ce, lo vauts ce per vus gausca proxim. Miu nome Anna Selina Quinter, in a biala sonda.